0: Quizás una de sus arengas más potentes, o al menos una de las que más me gusta, fue la que dedicó al compromiso de los jóvenes como factor indispensable para la regeneración democrática. Sí, aquella a la que tanto acudía Sánchez en la moción de censura a Rajoy. «Vosotros debéis hacer política», les decía Machado a los jóvenes. «Aunque otra cosa os digan los que pretenden hacerla sin vosotros y naturalmente contra vosotros. Y a quien os eche en cara vuestros pocos años, bien podéis responderle que la política no ha de ser necesariamente cosa de viejos». Acertaba Machado al dirigirse a los jóvenes, porque somos los del voto más volátil, los que nos desencantamos más fácilmente, los que atesoramos una crisis detrás de otra, la económica, la sanitaria, la de la vivienda, y los que nos vamos alejando cada vez más de unos políticos que creemos no nos representan. Machado también huía de ellos, de los sedicentes padres de la patria, decía, de los trepadores y cucañistas que solo quieren alcanzar el poder para obtener ganancias y colocar parientes.
1: Ojalá que no dure esta tierra.
0: Pero aún así, hacía pedagogía contra la antipolítica. Porque la política es otra cosa, debe ser otra cosa. Por eso debemos esforzarnos, no apartar la mirada aunque duela, implicarnos, ir a votar, dialogar con el que piensa distinto. Ese es su sentido original. Y aunque sean tiempos difíciles y aburridos, el esplendor volverá a resurgir algún día. Como resurgió tantas décadas después esa España de charanga y pandereta a la que cantó el poeta en el Mañana Efímero. Y a pesar de lo difícil que nos lo ponen, encontraremos la calma, Juan Ramón. Hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene, Babaroja.
1: La calma.
2: Lo único realmente importante,
1: ojalá,
2: para ambicionar, no hay que pelear, la calma. Menos cuarto, a las 8, las 7 en Canarias. Ahora se quedan las mañanas de Radio Nacional con la información de las territoriales de esta radio pública.
3: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
4: Bon dia, és dijous 18 de juny, són 7:45 del matí. Pendents de la situació de l'incendi de Talavera a la Segarra, que aquesta hora ja està estabilitzat després de cremar una 60 d'hectàrees i els bombers continuen treballant-hi. El foc va obligar ahir a confinar fins a 4 poblacions, Pallerols, Ribera d'Ondara, Briançó i Hostalets, que ara aquest confinament ja s'ha aixecat i és demanat no acostar-se a la zona afectada. Avui el risc d'incendi continua sent molt elevat. Els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa a 64 municipis. Tot plegat mentre continuem pendents de les altes temperatures a les portes d'una onada de calor que s'espera que arribi aquest cap de setmana. Actualitzem la previsió meteorològica per avui amb la EMET Noelia García.
5: Bon dia. Avui a Catalunya baixen lleugerament les temperatures, però es mantenen elevades, especialment a zones de Lleida i de la Depressió Central. Els termòmetres marcaran màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona i 29 graus a Barcelona i a Tarragona. Durant els pròxims dies pujaran de forma important les temperatures. Al cap de setmana s'esperen valors elevats i a Lleida, per exemple, es podran arribar als 40 graus o als 38 graus a Girona. Avui serà un dia de sol, predominant en cel poc ennuvolat o clar. Durant la tarda, al Pirineu es formaran núvols d'evolució i al Pirineu de Lleida no es descarten ruixats i tempestes. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat durant la tarda a l'Empordà. És una informació d'AEMET.
4: I com se circula per les carreteres, RAC, Ferran Aràndiga.
6: Bon dia, doncs. Comencem la jornada avui dijous. Recordant que tenim un accident a Mataró que a hores d'ara doncs deixa un quilòmetre de retencions en sentit nord. A hores d'ara també registrem dues avaries a la ronda litoral, una entre Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet, en sentit nord, que talla un carril de circulació i deixa 2 quilòmetres de lentitud. L'altra avaria ha estat a l'altura de Montjuïc, que en sentit nord també doncs talla un altre carril i deixa fins a 6,5 quilòmetres d'aturades, que comencen ja des de l'Hospital Talet. Per altra banda, tenim retencions habituals encara als voltants i accessos de Barcelona, amb tot el nus de la Trinitat, també a la ronda de dalt en sentit sud, als túnels de Vallvidrera en direcció a Barcelona i també l'entrada des del Llobregat, que continua amb congestió en tota la A2 i la B23 des de Sant Andreu de la Barca i el Papiol. També per les vies costaneres tenim retencions de 2 quilòmetres en sentit nord des del Prat i Viladecans. Al Vallès tenim retencions a la AT7 en sentit sud entre l'altura de la Roca del Vallès i Barberà i en sentit nord entre Sant Cugat i Cerdanyola. Recordem que la C58 també continua amb congestió des de Sant Quirze cap al nus de la Trinitat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
4: Salutacions de l'Adriana Llacai a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. Els bombers continuen treballant per controlar l'incendi de Talavera, a la comarca de la Segarra, després que hi cremés prop de 60 hectàrees i obligués a confinar diverses poblacions de la zona. Última hora des de Lleida, Pepa Sant Genís.
7: Durant tota la nit els bombers han continuat treballant a l'incendi de Talavera a la Segarra. Ara hi treballen 13 dotacions terrestres. El foc que es va originar en un camp de cereals cap a 6:45 de la tarda ja està estabilitzat i perimetrat, però encara hi ha zones que fumegen dins aquest perímetre, segons han informat fonts dels bombers. Els bombers confien donar per controlat avui el foc. Claudi Gallardo, cap dels bombers de la Generalitat.
8: Consolidar el perímetre, controlar-lo de forma activa, treballar de forma activa per donar-lo per controlat.
7: A darrera hora de la nit d'ahir, Protecció Civil va aixecar el confinament dels veïns de 5 nuclis de Talavera i Ribera d'Ondara. Els veïns van rebre, poc després que comencés l'incendi, una alerta al mòbil. El foc, a banda de cremar 60 hectàrees de conreus agraris, ha afectat també algunes granges, com explica aquest ramader del nucli de Pallerols.
9: Pues ja tenia foc aquí a la granja. No han pogut treure els corders d'una nau que s'havia incendiat i de moment els han pogut salvar tots. Una nau se m'ha cremat la teulada i després pues, aquí se m'ha cremat el femer, una pila de civada empacada.
7: Ara investiguen les causes d'aquest incendi.
4: Aquest dijous, més de 60 municipis catalans tenen activat el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt d'incendi. Formen part de les comarques de la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès, la Terra Alta i l'Urgell. Tot plegat mentre continuem molt pendents dels termòmetres a les portes d'una nova onada de calor. El Meteocat, a més, un preavís de situació meteorològica de perill per calor intensa entre aquest diumenge i com a mínim fins a dimarts, vigília de Sant Joan. Es preveu que aquest episodi d'onada de calor afecti especialment zones de l'interior. I en aquest context de calor, els centres educatius denuncien les altes temperatures a les aules. Segons la plataforma Aules que cremen, dos de cada tres centres educatius que monitoren han superat aquest dimarts els 30 graus. Laura Monill.
10: Davant aquestes dades, la plataforma denuncia que un 97% dels espais que habiten els infants i joves del país no tenien les condicions mínimes per salut, fent referència a recomanacions de l'Associació Espanyola de Pediatria. Segons les dades publicades aquest dimecres, hi ha aules de dos centres que han superat o vorejat els 40 graus. Són l'Institut Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat i l'Institut de Terrassa. Durant els darrers 7 dies, el recull mostra una temperatura màxima de quasi 44 graus a l'escola Rocafonda de Mataró, però fora d'horari escolar, i als 41 graus i mig a l'escola Àngels Garriga del Vendrell. Per tot plegat, els responsables de la plataforma anuncien que presentaran denúncies massives a la Inspecció de Treball.
4: I un apunt encara a la plana educativa, perquè aquest dijous hi ha convocada una nova jornada de vaga a les escoles Bressol, tant públiques com privades arreu de Catalunya. La mobilització, impulsada per la CGT, la Intersindical, Abacos i Revolució 03, reclama el reconeixement real de l'etapa educativa de 0 a 3 anys amb un model públic, gratuït, inclusiu i de qualitat, diuen, amb més suport per a l'educació inclusiva o la reducció de ràtios, entre d'altres. A les 11 del matí han convocat una manifestació a Barcelona. Catalunya començarà a eliminar l'amiant d'edificis i infraestructures després que el Parlament hagi donat llum verda a la llei per erradicar aquest material cancerigen. Es calcula que hi ha gairebé 3 milions de tones repartides pel territori. Elena García.
11: Sí, una batalla social i ara també política i per unanimitat. Contra més de 2 milions de tones d'amiant, que el govern financia amb 10 milions i mig d'euros, a l'espera de sumar-ne 10 més ara amb els pressupostos per començar pels equipaments públics i donar exemple. Paneque.
12: És factible i és possible. El que s'haurà de mantenir és aquest nivell d'inversió i complementar-ho amb línies de finançament per renovables.
11: Amb una llei pionera en amarrar la reparació a les víctimes, la prevenció de riscos i l'eliminació progressiva, amb sancions de fins a 100.000 euros, però que trigarà almenys un any perquè el govern enllesteixi el reglament. L'oposició reclama ambició. Junts, Esquerra, PP, Vox, Comuns, CUP i Aliança. Monell, Fernández, Manchón, Bello, Mijolé, Castillejo i Urriol.
13: Sigui quin sigui el color del govern dels propers anys, que ens comprometi com a país.
14: El govern li posa una sèrie de feines.
15: Hoy damos un paso de gigante.
16: Debe acelerarse su retirada.
17: Que es desplegui amb recursos.
18: No pot ser considerada el punt final.
19: Som davant la llei que aspira a protegir la salut de les futures generacions.
11: De més de 122.000 cobertes amb fibrociment ara a Catalunya.
10: La llei per a l'erradicació de l'amiant ha estat una reivindicació de diverses associacions durant els darrers 20 anys. Els impulsors de la llei celebren que s'hagi aprovat, però demanen voluntat i recursos perquè s'apliqui. Cristina Martín.
20: Exempleats de l'empresa Macosa, posteriorment Alstom, celebren que s'ha assolit una fita molt important, especialment per a la dignitat dels 40 companys que han mort per haver treballat amb amiant i dels que continuen emmalaltint. Miguel Moreno, representant de jubilats de Macosa, Alstom.
21: Tenéis que entender que nosotros no saltemos aquí de alegría porque tenemos una ley. La ley ahora habrá que ver qué aplicación se le da, qué dinero hay para tirarla para adelante y qué unidad política administrativa hay para que esa ley se cumple.
20: Una lluita que han compartit amb la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona, preocupada per l'amiant que hi ha a les teulades de la ciutat. Amb la llei aprovada, la FAB reclama que tota la societat s'impliqui per aconseguir la retirada d'aquest material nociu.
10: Aquesta tarda el Parlament vota una moció del Partit Popular per si el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha de comparèixer per donar explicacions sobre les adjudicacions de contractes per part de la Generalitat a l'empresa Huawei i també sobre els requeriments judicials vinculats a la campanya del PSC del 2024. Precisament, les investigacions judicials que envolten el PSOE han centrat el ple aquest dimecres. A la sessió de control, el president Salvador Illa ha blindat el seu suport al president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
22: Crec que és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
10: Illa ha reiterat el seu compromís contra la corrupció i s'ha defensat de les crítiques de l'oposició. Escoltem Alejandro Fernández del PP, Mònica Salas de Junts i Josep Maria Jové d'Esquerra.
23: Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemarà.
24: Què més ha de passar perquè doni explicacions aquí? Quantes joies més han d'aparèixer?
25: Com no n'hi ha prou, per cert, en denunciar la corrupció. En tots dos casos, president, calen accions concretes, clares i contundents.
10: Obrim la crònica esportiva parlant de bàsquet. El Barça ja és a València, on aquest vespre s'enfronta precisament al València Bàsquet en el primer partit de la final de la

0: Grana ha crescut i està centrat en aconseguir un títol després de dues campanyes en blanc. A les 8 del vespre arrenca el Roig Arena la gran final al millor de 5 enfrontaments.
1: El tècnic blaugrana Xavi Pascual assegura que el partit pot ser imprevisible i parla així de jugar fora de casa.
2: Todos preferimos tener factor pista, ¿no? Eso es evidente. Pero nadie puede decir que el Barcelona no puede ser capaz de ganar algún partido aquí o que Valencia, como lo ha hecho la última vez, no puede ganar en el Palau. Entonces tiene una cierta relatividad. Pero el tiempo lo dirá. Solo el tiempo nos dirá la respuesta real.
1: I d'una final a una altra, perquè aquesta nit els blaugranes s'enfronten al Pozo Murcia en el segon partit de la final de futbol sala, Àlex Carazo.
3: Segon duel de la final de la Lliga de Futbol Sala, només 48 hores després del primer, de la victòria agònica del Barça sobre el Pozo a la tanda de penals. Un partit que el Barça va aixecar tot i anar per darrere al marcador 0-3 i 3-5, amb tot en contra, i ara un triomf aquesta nit al Palau deixaria l'equip de Javi Rodríguez a només una victòria a Múrcia de guanyar el seu 8è títol de Lliga 3 anys després. No de la nit al Palau Blaugrana, Barça-Pozo-Murcia, segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala.
1: En futbol, el Barça ha confirmat la renovació de Pere Romeu com a tècnic del primer equip femení fins al 2028. De la cultura, l'escriptor biguetà Ferran García s'endú el Premi Llibreter 2026 de Literatura Catalana amb la seva novel·la Sau. Aquests guardons, que atorga el Gremi de Llibreries, també ha reconegut La passió dels estranys, de Marina Garcés, en la categoria de Pensament i altres narratives, Cartes imprevisibles, de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil, i Cop de llum, de Rita Bullwinkle, a altres literatures. I el Festival Sonar converteix des d'avui a Barcelona en la capital de la música electrònica. La 33a edició del certamen arriba amb novetats. Unifica a Fira Barcelona Gran Via els escenaris de nit i de dia i enceta una nova direcció encapçalada per François Josic. Montse Soto.
4: Este año vamos a vivir una edición del Sonar muy especial. Un Sonar repensado, rediseñado, pero también fiel a su ADN.
5: Així defineix François Josic la nova programació del Sonar 2026, que avui arrenca amb 6 escenaris a Gran Via a partir de les 5 de la tarda, i el Sonar Més D, encetant nou espai a la Llotja de Barcelona, explorant noves formes de conviure amb la tecnologia. El cartell és una barreja de talent emergent i talent consagrat de la música electrònica, com destaca Cristian Soares, cap de programació del Sonar.
6: Este año tenemos a The Prodigy, a referentes del rave británico, Charlotte DeWitt, un habitual del festival. De la misma manera, Amelie Lenz, estamos muy contentos que va a presentar su primer show audiovisual, se llamará Aura.
5: I així fins a 100 propostes diferents, on destaquen també pioners del tecnoindustrial com Cabaret Voltaire, Mother Selector, el polifacètic Joy Orbison, Daito Manabe o el DJ i trompetista de jazz japonès Takuya Nakamura, un Sonar que com a novetat instal·larà fonts d'aigua, deixarà entrar el públic amb menjar per suportar l'autèntica marató que suposarà viure un Sonar dia i un Sonar nit junts en un mateix recinte.
1: Doncs amb el Sonar que comença avui ens acomiadem. Arribem així al punt de les 8 del matí. Els deixem ara amb les Mañanes de Ràdio Nacional i els desitgem un molt bon dia.

0: títol després de dues campanyes en blanc. A les 8 del vespre arrenca el Roig Arena la gran final al millor de 5 enfrontaments.
1: El tècnic blaugrana Xavi Pascual assegura que el partit pot ser imprevisible i parla així de jugar fora de casa.
2: Todos preferimos tener factor pista, ¿no? Eso es evidente. Pero nadie puede decir que el Barcelona no puede ser capaz de ganar algún partido aquí o que Valencia, como lo ha hecho la última vez, no puede ganar en el Palau. Entonces tiene una cierta relatividad, pero el tiempo lo dirá. Solo el tiempo nos dirá la respuesta real.
1: I d'una final a una altra, perquè aquesta nit els blaugranes s'enfronten al Pozo Murcia en el segon partit de la final del futbol sala. Àlex Carazo.
3: Segon duel de la final de la Lliga de Futbol Sala, només 48 hores després del primer, de la victòria agònica del Barça sobre el Pozo a la tanda de penals. Un partit que el Barça va aixecar tot i anar per darrere al marcador 0-3 i 3-5, amb tot en contra, i ara un triomf aquesta nit al Palau deixaria l'equip de Javi Rodríguez a només una victòria a Múrcia de guanyar el seu 8è títol de Lliga 3 anys després. 9 de la nit al Palau Blaugrana, Barça-Pozo-Múrcia, segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala.
1: De la cultura, el festival Sonar converteix des d'avui Barcelona en la capital de la música electrònica. La 33a edició del certamen arriba amb novetats, unifica Fira Barcelona Gran Via als escenaris de dia i de nit i encata nova direcció encapçalada per François Josic. Compta amb una programació d'un centenar de propostes encapçalada pels britànics The Prodigy, el raper londinenc Skepta, Mother Selector, les sessions de Millie Lenz o el legendari Speedy J Montse Soto.
4: Este año vamos a vivir una edición del Sonar muy especial. Un Sonar repensado, rediseñado, pero también fiel a su ADN.
5: Així defineix François Josic la nova programació del Sonar 2026, que avui arrenca amb 6 escenaris a Gran Via a partir de les 5 de la tarda, i el Sonar més D, encetant nou espai a la Llotja de Barcelona, explorant noves formes de conviure amb la tecnologia. El cartell és una barreja de talent emergent i talent consagrat de la música electrònica, com destaca Cristian Soares, cap de programació del Sonar.
6: Este año tenemos a The Prodigy, a referentes del rave británico, Charlotte DeVitt, un habitual del festival. De la misma manera, a Millie Lenz estamos muy contentos que va a presentar su primer show audiovisual, se llamará Aura.
5: I així fins a 100 propostes diferents, on destaquen també pioners del tecno industrial com Cabaret Voltaire, Mother Selector, el polifacètic Joy Orbison, Daito Manabe o el DJ i trompetista de jazz japonès Takuya Nakamura. Un Sonar que, com a novetat, instal·larà fonts d'aigua, deixarà entrar el públic amb menjar per suportar l'autèntica marató que suposarà viure un Sonar dia i un Sonar nit junts en un mateix recinte.
1: Doncs amb el millor de la música electrònica arribam al punt de les 9. La informació, ja ho saben, continua en aquesta sintonia i el portal web rtb-e.cat. Tengueu bon dia.

0: clínic. Els fets estan sent ara investigats per la Fiscalia. Més enllà de si l'agressió hauria tingut lloc dins o fora del parc, el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Valle, creu inadmissible el comportament del bomber.
1: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. S'ha incoat un expedient disciplinari.
0: L'Ajuntament no descarta presentar-se com a acusació particular i revisarà les normes d'accés als parcs de bombers, la prohibició de consum d'alcohol i, a banda, d'instal·lar càmeres de seguretat.
2: I el 53% de les persones que demanen ajuda a Projecte Home ho fan per la seva addicció a la cocaïna. És el percentatge més elevat dels darrers anys, Marga Esparza.
3: És una substància que genera baixa percepció de risc i de fàcil accés. Comencen per un consum en un context d'oci fins a passar a ser diari per l'alta addicció d'aquesta substància. Neus Canals, directora de Projecte Home Catalunya.
4: No genera visiblement un deteriorament immediat, però això no significa que no tingui unes conseqüències greus per a la persona, no? I que afecta totes les àrees de la persona. Pot afectar tant a la salut física, a la salut mental, a les relacions personals, a temes econòmics, no? Una mica en general parlem de tota, queda afectada tota la qualitat de vida de les persones que tenem.
3: Però en general aquest consum va acompanyat d'altres substàncies, principalment l'alcohol. Aquestes dues substàncies juntes representen el 80% dels casos.
2: És tot des de Catalunya. Molt bon dia.
5: Especial Campeonato Mundial de Fútbol 2026 en Radio 5. Let's go.
6: Bueno, pues esta música que hemos hecho un poco nuestra, de Four Minor, no puede funcionar mejor para presentar a un periodista ligado a la NBA en las últimas tres décadas, pero capacitado, con licencia FIFA para hablar del Mundial, del Beautiful Game, como llaman ahora los americanos al soccer, de todo lo que rodea a la cultura americana y de algo que con los amantes del fútbol está pasando estos días, que es trasnochar para ver los partidos. Buenos días, buenas tardes ya, Antoni, ¿qué tal?
7: Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar aquí.
6: ¿Nos lo prestas, esto de dormir es de cobardes para el Mundial?
7: Sí, bueno, eso no dejaba de ser un claim para animar a la gente a ver NBA en directo. Y es duro, quien no lo ha vivido por turnos de trabajo, pues es duro estar mucho tiempo pues de madrugada activo y luego tratar de dormir por las mañanas. Cuando es por devoción, pues es algo diferente, pero bueno, pues a la gente le cuesta, lógicamente. Aparte, hay mucha separación de horario. Es difícil seguir todo en vivo porque desde que empieza el primer partido, en jornadas que ha habido 4 o 5 partidos, desde que empieza el primero hasta que acaba el último, hay demasiadas horas, ¿no?
6: Nos prestas también otra de vuestras grandes frases de estos últimos años, ese todos los jugones sonríen igual. Yo me acordaba de esto pensando que venías hoy a la casa de la radio, viendo a Mbappé el otro día, siempre sonriente, viendo a Lamine, Vini, que sonríe. Bueno, Vini a veces sonríe, a veces está enfadado, tiene como la doble cara, ¿no? Pero esto es un poco de jugón, ¿no? O disfrutas con lo que haces, sí, o no.
7: Yo creo que es una señal. Bueno, hay algunos que lo fuerzan, lo de sonreír, y se nota. Hay otros que los que lo hacen bien les sale natural, y es una señal, yo creo, de confianza, de seguridad en sí mismo, y de que están disfrutando con lo que hacen, que es pues un motor muy importante para que te salga bien.
8: Iniciamos este Mundial, bueno, en lo extradeportivo no sé qué te ha parecido, porque está siendo un Mundial un poco distópico, ¿no? Jugadores en la aduana, árbitros mandados de vuelta al país, dos países en guerra, el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, bueno, muchas cosas más allá de lo deportivo.
7: Sí, muchas complicaciones, sí, que desde luego no dejan en muy buen lugar ni al país principal patrocinador, en este caso Estados Unidos, u organizador. Y también hay que considerar que cuando la FIFA, bueno, pues concedió a estos tres países la organización, el mundo no estaba como está. Sí. Entonces, bueno, pues digamos que me imagino, no conozco detalles, la FIFA puede presionar hasta donde puede presionar, luego hay cuestiones de política interna de los países que dificultan bastante, ¿no? Y luego toda la amenaza del ICE en cuanto a los inmigrantes en Estados Unidos, yo creo que ha sido un freno también en cuanto a compartir, relacionarse, moverse. Por supuesto, también el precio de las entradas. Yo mismo, pues hace meses miré ante la posibilidad, no tenía decididas vacaciones, tengo un niño que va a cumplir pronto 8 años, que le gusta el fútbol, y dije, bueno, ¿y por qué no? Y luego ya vi los precios y dije, pues no.
8: Se te quitó la
7: por
8: idea.
7: Esto no.
6: Aún así nos decías fuera de antena, 104 partidos, si tu vida fuera otra, los verías sí. todos.
7: Lo vería todo. O sea, a mí la situación ideal sería pasar estas 5 semanas yo solo en una casa, con todo lo que necesite para vivir y ver todos los partidos. Yo los vería todos,
8: sofá
7: si no tuviera
8: tele.
7: Nada que hacer. Sí, sí, a mí me encanta el fútbol, me encanta el Mundial. Hay gente, en los últimos años, yo he observado, gente a la que le gusta presuntamente el fútbol y que no le gusta tanto el Mundial, porque se ha fanatizado mucho el mundo del deporte y el fútbol en particular. Entonces la gente que es de un equipo, pues ya no le gusta, y además hasta hace de menos algunas selecciones que van al Mundial. Ahora además que es un Mundial tan, tan copioso en cuanto a número de participantes, pues esa gente lo lleva peor. Yo no, yo me gusta ver todas las selecciones.
6: Aún así, ahora todos, al menos Atleti, Barça, Madrid, todos tienen su jugador en la selección.
8: Ya sí.
7: Sí, es verdad que algún equipo, bueno, pues lo ha incorporado durante el Mundial, pero...
6: También vale.
7: Pero sí, todos tienen representación y todos pueden encontrar motivos, pero no, parece que la motivación para que gane una selección determinada o la selección de tu país, que debería ser el vínculo principal, pues no despierta en mucha gente. Yo, mi primer Mundial, el primero que recuerdo, yo tenía 4 años. Y lo recuerdo a través de un álbum de cromos, el del 74. Y recuerdo perfectamente a la selección de Suecia, a la selección de Haití, que estuvo en ese Mundial, a la selección entonces llamada Zaire, que ahora es la República Democrática del Congo, y... O sea, lo recuerdo perfectamente en el álbum, aparte de luego los equipos que más sonaron, lógicamente, como Alemania o Países Bajos, que entonces era Holanda. Claro.
8: Bueno, Anthony, no te has podido ver todos los partidos, porque como decimos, no tienes la casa en el monte ni tenle y sofá solo, pero sí que sé que estás siguiendo el Mundial.
7: Sí.
8: Entonces, una de las cosas que hemos dicho antes en la portada es que, oye, los equipos africanos están espabilando. ¿Tú también lo ves así?
7: Bueno, sí, yo creo que llevan tiempo ya... En general, en todos los deportes llevamos tiempo reduciendo las diferencias entre lo que entendemos que es primer mundo deportivo, en cada deporte, bueno, pues relacionado con una zona geográfica. Hay muchas menos diferencias, porque el mundo se ha globalizado, porque... Bueno, hoy en día cualquier niño de cualquier rincón del mundo puede enseguida tener una percepción visual de quiénes son los mejores, de lo que hacen. También las relaciones internacionales hacen que haya ojeadores en todos sitios, que puedas captar para canteras donde ya se trabaja de manera muy especializada. Entonces, bueno, pues estamos viendo, como dices, el ejemplo. No solo el ejemplo, digamos que es algo más extraño, el de España, Cabo Verde, pero sí hemos visto a Costa de Marfil pues a un gran nivel. Bueno, ha habido muchos equipos. Egipto, aunque empató, me impresionó.
8: Gana,
7: el nivel
8: ayer,
7: de juego.
8: Por
7: Ghana, por ejemplo, que gana Panamá.
6: Marruecos con Brasil.
7: Sí, yo creo que esto tenemos que estar preparados porque tiene que ser así y no hay que hacer de menos porque nos suene el nombre del país a peor equipo. Hay que verlos jugar, no hay que hacer pronósticos previos, ¿no?
6: Hablabas de España, me gustaba algo que decías en X, que estaba ahí haciendo un poco de espionaje, algo así como queda un mes para semifinales, si es que llegamos, y si queremos ganar el Mundial no conviene estar al máximo nivel ahora mismo, es un poco de cajón, ¿no? Y esto no se ha reflejado, al menos yo no lo he oído tanto en los análisis de la prensa, ¿no?
7: Sí, yo creo que todos los equipos deben manejar eso, todos. ¿Qué ocurre? Que también esto influye bastante, es decir, es el Mundial más largo que nunca ha habido. Por lo tanto, un equipo sabe que tiene que estar a tope 5 semanas después, si es que aspira al título, de cuando empieza a jugar. Y esto es así, y todos los teóricos aspirantes seguro que lo manejan. Pero luego hay otra circunstancia, y es qué ha pasado en los 2 meses anteriores al Mundial en jugadores que tienen que ser determinantes. Y esto sí que influye igual o más que lo otro. Es decir... Ha habido muchas críticas desde el madridismo a Mbappé por cómo afrontó el final de la temporada con el Madrid. Pero claro, eso le ha servido para llegar aparentemente muy bien. Con Messi podríamos... Bueno, Messi ha vivido para esto, en los últimos meses y a lo mejor hasta en los últimos años.
6: Se le veía andar, ¿no? En la MLS casi.
7: Sí, sí, sí. Y ha tenido sus parones y, bueno, él ha sabido enfocarse en esto, ¿no? En cambio, hay otros jugadores pues, que han tenido lesiones o que la competición les ha obligado a estar al máximo hasta mayo pues que ahora les cuesta más, lógicamente, ¿no? ¿Qué ocurre con jugadores de España como Lamín, como Nico? Yo creo que son casos diferentes por las lesiones, pero seguramente Lamín vaya a estar de motivación, de descanso, muy bien dentro de dos o tres semanas. Si es que España pues llega hasta ese punto.
6: Aún así, lo digo por pues eso, las voces, ¿no?, que pasan en España y seguro que en todos los países empiezan las críticas, empiezan las dudas. ¿Somos un poco impacientes los periodistas?
7: Sí, bueno, y la gente. Los periodistas, bueno, son un reflejo de la gente y sí, se vive muy al día, en una reacción inmediata de lo que acaba de ocurrir, sin mucha previsión, ni planificación, ni contención. Entonces, sí, éramos el gran favorito para mucha gente y empatamos con Cabo Verde y ya no hay nada que hacer y somos malísimos, ¿no? Yo nunca he vivido el periodismo así. Ni siquiera como aficionado lo he vivido así, pero se le perdona más, obviamente, al aficionado. El periodista es el que tiene que llevarle el deporte al aficionado para que su experiencia como seguidor pues sea mucho mejor y creo que tenemos que ser mucho más prudentes, ¿no?
8: Hablamos de España, pero bueno, acaba de terminar esa primera vuelta. A veces pecamos de impaciente y a veces también un poco de predecir el futuro. No sé tú cómo ves el partido de cara a la final.
7: Lo que hemos visto hasta ahora es que hay favoritos que han empezado bien. Sobre todo, bueno, me ha gustado mucho Francia e Inglaterra en su primer partido. Luego, bueno, pues Alemania, claro, jugó contra Curazao, metió 7, Argentina con el efecto Messi también, pero sobre todo me han gustado Francia e Inglaterra. Y luego es verdad que hay favoritos que han empezado peor, como España, como Portugal, como Brasil. Va a ser un mundial donde seguro va a haber sorpresas. Es decir, ahí, por ejemplo, yo veía el partido de Croacia contra Inglaterra. Inglaterra estuvo fantástica, es un aspirante con todas las letras, pero Croacia es un equipo que le puede ganar a cualquiera. Bueno, ha jugado hace dos mundiales una final, pero lo tienen todo para poderle ganar en un partido a cualquiera. Uh-huh. Y entonces muchos partidos se van a decidir por un detalle. Y esto va a acarrear que haya aparentes sorpresas, ¿no?
6: Y oye, ¿tienes alguna selección B por si falla España o porque te caiga bien especialmente ese país?
7: Bueno, hay muchas que me caen muy bien, ¿no? Yo siempre he tenido un vínculo con Latinoamérica. Por ejemplo, Colombia, Ecuador son selecciones que me gusta ver. Colombia ha ganado esta pasada madrugada. Ecuador, bueno, pues no empezó bien. Y luego, bueno, pues algunas selecciones africanas también. El otro día ya dije, me gustó mucho Egipto. México, que aunque ganó 2-0 no convenció mucho a la gente. Vamos a ver, puede ser un equipo competitivo también.
6: Uh-huh. Un pequeño paréntesis para hablar, y es obligadísimo, de la NBA. Primeras finales en las que no has estado a este lado, ¿no? Contándolo, ¿cómo lo has vivido? ¿Has disfrutado del duelo Wemby-Branson?
7: Sí, me han gustado mucho las finales. Han sido muy igualadas, muy emocionantes, porque ha habido remontadas prácticamente en todos los partidos. Han sido en Estados Unidos, a nivel televisivo, las finales más vistas desde el año 98, porque estaban los Knicks, que es una gran historia de equipo, entre comillas, pupas, con mucha fama por Nueva York, por el cine, por la cultura, y por fin lo han vuelto a conseguir. No ganaban desde el año 73, solo tienen ahora ya 3 títulos en toda su historia, y Wembanyama es un... es un fenómeno diferente al que hay que seguir. Es un jugador que me encanta. Sé que tiene ya mucho hate detrás. No sé si por francés, por ser alto, que siempre se relaciona con abusón en baloncesto. Pero sí, me han gustado mucho. A nivel baloncestístico no ha sido un nivel super top de juego, de baloncesto, pero sí han sido unas finales muy bonitas.
8: Bueno, tu Washington Wizard mal, pero mal, sí. Llega el draft y ahí quizá cambie su estilo más próximo.
7: Sí, ahora tienen que tomar decisiones que serán determinantes para los próximos años a nivel ejecutivo, porque ellos han recibido en traspasos a 2 jugadores de primerísima línea de la liga, Trae Young y Anthony Davis, en la pasada temporada, que no han empezado ni a jugar prácticamente con ellos, y tienen esa opción, que yo creo que va a ser Divanza, el jugador elegido en el número 1. Entonces, tienen que decidir si compiten ya con Trae Young, Davis y, bueno, la ayuda de Divanza, que es un grandísimo jugador, o si hacen alguna operación para quitarse veteranos y ponerse un plazo más largo y construir a través de Divansa y otros jugadores jóvenes que tienen de buen nivel.
6: Volvemos al Mundial para hacer esto que te adelantaba, que es un pequeño manual de uso y costumbres a todo aquel español que quiere ir a Estados Unidos, por entender un poco esa cultura. Vamos a ilustrarlo con un sonido de la película Reservoir Dogs.
9: Pon un dólar tú también.
10: No doy propina.
9: ¿No das propinas?
10: No creo en eso.
9: ¿No crees en dar propinas?
6: En la escena de este comienzo de la película de Quentin Tarantino, Steve Buscemi dice que no le gusta dar propinas, que no cree directamente en este sistema americano. ¿Qué podemos decirle al que vaya a Estados Unidos? No sé si crees en el sistema tú.
7: Bueno, no es una cuestión de creer o no. Vas de visitante, vas de turista y tienes que adaptarte en cualquier país del mundo un poco a lo que son usos y costumbres, ¿no? Entonces yo enseguida me di cuenta, o enseguida nos dimos cuenta cuando empezamos a viajar a principios del 96... hace 30 años que forma parte de la cultura, porque es una parte importante del salario de la gente que te está atendiendo. Y bueno, pues es verdad que coincido con muchos españoles o europeos que no tienen esa cultura, que no dejan, ha habido algún problema, porque el que atiende no lo entiende. Ahora ya con la reducción del flujo de la moneda en los bolsillos de la gente, no sé cómo lo estarán resolviendo. Sí que resuelven a la tremenda en muchos sitios, y me ha pasado mucho en los últimos años sobre todo, que te incluyen directamente ya en la cuenta que te traen la propina. Nosotros siempre tratábamos de pagar, siempre se decía un 15, sí. Pagábamos entre un 10 y un 15 durante muchos años, y ahora ya, cuando te traen la cuenta, si no te la incluyen, te ponen los ejemplos de lo que tienes que poner con la cuenta hecha ya en función de lo que tienes que pagar. Y te la ponen a partir del 18. O sea, te ponen 18%. Si quiere usted dejar el 18%, pague esto. Si quiere dejar el 21, esto. El 25, el 30. Entonces hay, claro, mucha gente que culturalmente no acepta esto. Yo tuve en un hotel en Nueva York un problema porque se empeñó el botón en llevarme la maleta. Uh-huh. Yo no quería. Era un tipo muy grande que daba un poco de miedo. Y yo solo tenía un billete de un dólar, no tenía nada más. Y las pasé canutas, me puso muy mala cara, sí, pasé miedo.
6: Dos más, aires acondicionados. ¿Cuántas capas de ropa deben llevar?
7: Sí, esto es muy peligroso, sobre todo para la gente que trabaja con la voz, muy peligroso. Hay que estar siempre preparado para abrigarse en indoor, como dicen allí, y fuera, pues en muchos lugares donde está siendo el Mundial muy importante, hace muchísimo calor, por humedad también. Pero sí, son exagerados con el aire acondicionado. Lo que pasa es que si vas mucho te acabas acostumbrando.
8: Oye, imagínate un español conduciendo por la autopista americana, de repente la luz de policía, sonido de sirenas detrás, ¿qué hay que hacer ahí?
7: Qué miedo.
8: Fuera broma.
7: Pararse, colaborar en todo, hablar despacio, sacar las manos fuera y nada, y ponerte en sus manos a lo que
8: te
7: digan.
8: Eso no te ha pasado, ¿no?
7: Me ha pasado. ¿Ah, sí? Alguna vez, sí. Sí, me ha pasado una vez viajando desde Seattle íbamos a Vancouver. Ahí nos pararon. Alguna otra vez me ha pasado, sí. No sé si en Cleveland o en Chicago.
6: A mí, por cierto, me ha pasado también, y he de decir que fueron muy amables, ¿eh?
7: Sí.
6: Ahora, claro. Los tenía... Bueno,
7: ya, claro, tú estabas con miedo.
6: En fin, pasamos ya al test de Antonio Serrano.
11: Tú lo dejas encendida, ahora sueño con que ya vuelva. Tú lo dejas encendida.
12: Muy buenas, Antoni.
7: Hola.
12: Hacemos todos los días un test y hoy lo hemos cambiado un poco. Hemos decidido cambiarlo. Seguro que lo has visto en redes, pero aún así te voy a poner un pequeño ejemplo. Imagínate que te digo Messi o Cristiano, tú tienes que elegir a uno y te vas quedando con el otro.
7: Muy bien.
12: Pero te voy a liar un poco la cosa, porque no va a ser fútbol y fútbol. Va a ser el top 20 de los mejores futbolistas actuales con el de la NBA.
7: Ah, vale.
12: Y te toca elegir.
7: Muy bien.
12: Comenzamos. ¿Courtois o Pascual Siakam?
7: Courtois.
12: ¿Courtois o Karl-Anthony?
7: Me gusta mucho Karl-Anthony Towns.
12: Vamos con él. ¿Enzo Fernández o Karl-Anthony?
7: Karl-Anthony Towns.
12: ¿Cole Palmer o Karl-Anthony?
7: Karl-Anthony Towns.
12: ¿Haaland o Karl-Anthony?
7: Oh, venga, vamos a cambiar de deporte. Haaland.
12: Venga. ¿Haaland o Jalen Williams?
7: Haaland.
12: ¿Haaland o Jaylen Brown?
7: Jaylen Brown.
12: Venga. ¿Saka o Jaylen Brown?
7: Jaylen Brown.
12: ¿Lautaro Martínez o Jaylen
7: Brown?
6: Aquí está arrasando. Cuando, como en redes sociales, ¿no? Que la cosa coge ritmo. Y ya siempre es el mismo, ¿no?
12: Sí, pero esto se lo voy a complicar ahora. ¿Vinicius o Jaylen Brown?
7: Jaylen Brown.
12: Wow. ¿Julián Álvarez o Jaylen Brown?
7: Jaylen Brown.
12: Va a arrasar. ¿Hakimi o Jaylen Brown?
7: Hakimi me gusta mucho, pero Jaylen Brown.
12: Vamos con él. ¿Valverde o Jaylen Brown?
7: Jaylen Brown.
12: Está arrasando.
7: Sí.
12: Complicada.
7: A ver.
12: ¿Lamine Yamal o Jaylen Brown?
7: Lamine Yamal.
12: Vamos, ahí te has quedado, Brown. ¿Lamine Yamal o Evan Mobley?
7: Lamine Yamal.
12: Vamos allá. ¿Lamine Yamal o Kawhi Leonard?
7: Soy muy de Leonard, pero... Lamine. Soy muy de Lamine también.
12: ¿Lamine o Anthony Davis?
7: Lamine Yamal.
12: Muy bien, muy bien. Ahora vamos por aquí. ¿Lamine Yamal o Devin Booker?
7: Lamine Yamal.
12: ¿Lamine o Cunningham?
7: Lamine Yamal.
12: ¿Lamine o LeBron?
7: LeBron.
12: ¿Rafinha o LeBron?
7: LeBron.
12: ¿Messi o LeBron?
7: ¡Oh! Tremendo eso. Pero mira, me decanto por LeBron James.
12: ¿Pedri o LeBron?
7: ¡Uf! Ahí me has tocado la fibra sensible. ¡Pedri!
12: Vamos allá, Pedri. ¿Pedri o Kevin Durant?
7: Pedri.
12: ¿Pedri o Donovan Mitchell?
7: Pedri.
12: ¿Pedri o Jalen Brunson?
7: Uf. Pedri.
12: Y acabamos con Pedri o Curry.
7: Stephen Curry, me quedo, sí.
12: Genial.
6: Ganador Curry.
7: Sí, ha llegado al final y se lo ha llevado.
6: Yo una más, Curry, sé que es del siglo pasado, o Jordan.
7: Jordan.
6: Oh.
7: Sí.
6: Estaba claro. Pasamos, nos despedimos ahora de ti, Antoni, pasamos al polideportivo con Pedro Molina.
13: Antes un poquito de fútbol, recordar con Atenmo, jugador del Real Madrid, firma por 4 años, e Íñigo Pérez tiene su sustituto, en este caso Beñat San José, que está siendo presentado como técnico del Rayo Vallecano. En baloncesto arranca la final de la Liga CB a las 8 de la tarde en el Roch Arena entre Valencia y Barça. Al mejor de 5 partidos, escuchamos a los técnicos. Pedro Martínez, técnico de los Taronjas, habla solo sobre lo hecho hasta ahora por su equipo.
14: El trabajo ha sido muy bueno durante todo el año, hemos estado muy bien en todas las competiciones en las que hemos participado. Evidentemente no tenemos la garantía de que vayamos a ganar ahora, pero sí la tranquilidad de que el trabajo que hemos hecho ha sido bueno.
13: Y Xavi Pascual sobre el nivel de los suyos.
15: Sabemos de la dificultad, del respeto y de la admiración por todo lo que Valencia Basket ha hecho durante toda la temporada, pero a la vez estamos ilusionados con ganas de que esto empiece y de poder estar competitivos al máximo de lo que podamos.
13: Además, en fútbol sala, segundo partido de la final de la Liga entre Barça y el Pozo, 1-0 domina el Barça. En golf empieza el tercer grande de la temporada del US Open con 4 españoles, Jordan entre los favoritos, y en quiz, jugando David Ubich ante Mutet, sirve para ganar el primer set en octavos.
6: Gracias, Pedro. Para echar el cierre, hoy tenemos la firma de Rosa María Moyó, directora del 24 Horas de Radio Nacional de España.
16: Bueno, ya os podéis imaginar que a mí me resulta inevitable mirar el Mundial sin hacer una disección social, política y hasta estratégica global. En esta edición, la intersección del deporte, la política y los derechos humanos van de la mano y no podemos ignorarlo. Y me centraré en Estados Unidos. Primero, intentando que la FIFA aceptara mover algunas ciudades demócratas que acogían partidos y pasarlos a otras ciudades republicanas más MAGA, por decirlo así. Y segundo, por el miedo que muchos ciudadanos de minorías, sobre todo hispanos, tienen de ir a los estadios a ver los partidos para evitar ser detenidos por agentes de inmigración. Esto está pasando y es impropio de una fiesta de fútbol como esta. La actitud servil del presidente de la FIFA ante Donald Trump es sonrojante y es totalmente inaceptable que no haya denunciado, por ejemplo, la prohibición de la entrada a Estados Unidos del árbitro somalí Omar Artan, arrebatándole así el momento cumbre de su carrera solo por ser somalí. O que el delantero iraquí Jaime Hussein fuera interrogado interrogado durante horas en un aeropuerto de Chicago antes de que le permitieran entrar en el país, ni que Irán haya sido obligado a trasladar su base a México, que a sus aficionados les hayan cancelado las entradas o que miembros de su delegación se les haya denegado los visados, por ejemplo. Nada de esto es aceptable ni propio de un evento como el Mundial de Fútbol, que debería ser un encuentro de hermandad global. Infantino debería defender los valores humanos y democráticos del organismo que preside, si es que los tiene, para condenar o al menos cuestionar al gobierno de Estados Unidos por la forma en que está gestionando el torneo. Por cierto, la FIFA tiene 17 países afiliados más que Naciones Unidas. Esto le da un poder transformador social ilimitado que lamentablemente no utiliza ni aprovecha para el beneficio de la humanidad. Qué pena, ¿no?
8: Tony, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí.
17: Un placer.
6: Espero que hayas disfrutado, Laura.
17: Sí, seguro.
6: Perfecto. Les dejamos hasta mañana. Mañana estamos preparando una sorpresa musical. A ver si sale, se la contamos mañana.
5: Especial Campeonato Mundial de Fútbol 2026 en Radio 5.
18: Edició migdia. Ràdio Nacional. Ràdio 5. Anna Banyeres.
19: Bona tarda, passen uns segons de dos quarts de dues. Els incendis novament protagonistes, tot coincidint amb l'inici d'un episodi d'una onada de calor amb temperatures que fregaran o fins i tot superaran els 40 graus, especialment a l'interior de Catalunya. Avui ja hi ha 64 municipis que han activat el nivell del Pla Alfa per perill de molt risc d'incendi. Hores d'ara i, mentretant, els efectius de bombers continuen treballant per extingir el foc declarat ahir a Talavera, a la Segarra, però també hi ha diverses dotacions terrestres i aèries treballant per estabilitzar un foc declarat a l'Albi, a les Garrigues, que ha obligat a interrompre el servei d'alta velocitat Barcelona-Madrid. Aquest matí a Ràdio 4, Jaume Pedrós, d'Unió de Pagesos, incidia en el fet que la sega provoca acumulació de palla, enterrar-la és inviable i amb la calor multiplica el risc de crema.
20: La palla es quedó a damunt. Una vegada picada, quan passa la localitzadora es queda molt estesa. Això pues, provoca de que hi ha de posar un caldo de cultiu que amb poca cosa s'encén. I ens amb unes temperatures de 40 graus com estem aquí és molt fàcil.
19: En paral·lel, un centenar de bombers han protestat aquest matí davant el Parlament per exigir al govern més material i en condicions per treballar les emergències. És un dels punts pels que passa l'actualitat d'aquest dijous 18 de juny, però n'hi ha molts més. Anna Pujol, bona tarda.
21: Bona tarda.
19: Presumpte agressió sexual per part d'un bomber.
21: L'Ajuntament de Barcelona ha suspès de sou i feina un bomber per presumptament haver abusat d'una noia, possiblement dins el parc de bombers de la zona franca. La noia es va despertar desorientada dins el vehicle d'ell i va ser traslladada a l'Hospital Clínic. Ara la Fiscalia investiga els fets i el consistori no descarta presentar-se com a acusació particular. Albert Batlle, regidor de Seguretat.
1: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. S'ha incoat un expedient disciplinari.
19: 2.400 hores nocturnes no reconegudes.
21: Els Mossos d'Esquadra denuncien que no saben com ni quan cobraran les hores nocturnes que els tiradors del cos d'elit han estat treballant des del mes de març. La feina, eliminar senglars a Collserola per contenir el brot de pesta porcina africana, seguint el pla del Departament d'Agricultura. Albert Palacio, del Sindicat USPAC de la Policia Catalana.
22: Sí, el GEI del cos de Mossos d'Esquadra ha estat efectuant batudes a Collserola per eliminar la població de senglars, quasi sempre de nit, per seguretat, per risc, i suposo que ja que són grans especialistes en tir, pues han estat escollits per la Comissaria General perquè fossin ells els encarregats a realitzar-ho conjuntament amb els agents rurals.
19: Els professors de l'etapa 03 tornen a mobilitzar-se.
21: Aquest migdia han sortit al carrer per reclamar millores laborals convocats per la CGT, la Intersindical i altres sindicats. Al migdia s'han manifestat al centre de Barcelona. Elisabet Serra és la portaveu de Revolució 03.
23: Necessitem una baixada de ràtios imminent, un model públic, inclusiu, de qualitat i gratuït i, sobretot, que ens equiparin el calendari. No pot ser que els infants més petits de la societat estiguin sostenint les jornades més llargues a les escoles bressol.
21: Tot plegat un dia abans que tingui lloc una nova reunió sectorial d'educació, el sindicat majoritari dels docents, USTEC, està valorant si hi va. La CGT ja ha anunciat que no hi assistiran.
19: Reduir les visites a urgències i els ingressos hospitalaris.
21: És l'objectiu de la Unitat Comunitària de Fragilitat, un dispositiu assistencial que ha posat en marxa l'Institut Català de la Salut i l'Hospital Evangèlic de Barcelona. Busca atendre persones fràgils, és a dir, persones sovint grans que són especialment vulnerables davant una infecció, una caiguda o un ingrés hospitalari. A la unitat reben el tractament que necessiten, però poden anar a dormir a casa. Armand Casado és el codirector de la unitat.
0: Tot per evitar que el seu estat de salut no requereixi un ingrés i que no vagi a urgències d'hospital perquè no hi hagin visites hospitalàries que no aportin valor.
19: I de la cultura comença el Sónar.
21: Des d'avui i fins dissabte, Barcelona es converteix en la capital de la música electrònica amb les actuacions, entre d'altres, de The Prodigy, Skepta, Mother Selector, Amelie Lenz o Speedy G. La 33a edició del festival, amb la nova direcció encapçalada per François Jozic, arriba amb novetats. Unifica la programació de dia i de nit a la Fira Barcelona Gran Via. S'hi podrà entrar a menjar i el Sónar més D es desplaça a la Llotja.
19: Gràcies, Anna. Moment ara també per la informació de serveis. Coneguem com se circula. Servei Català del Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. A l'autovia 2 hi ha 2 quilòmetres de retenció urbana en sentit Lleida per obres. L'AP7 i a l'Antitud, a Barberà del Vallès, en tots dos sentits. També hi ha retencions a Montroig del Camp en sentit sud. A la C58 a l'autovista del Vallès hi ha intensitat entre Montcada i Reixac i el Nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. Un cop a Barcelona, a la ronda de la B20 hi ha retencions de Diagonal a Horta en sentit Besòs i d'Horta a Collserola en sentit Llobregat. I a la ronda litoral, la B10, hi ha retencions de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat, de Zona Franca al Port en sentit Besòs i de Madrid al Nus de Trinitat en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
19: I molt pendents del preavís de calor, a Emet, Noelia García.
4: Avui dijous a Catalunya pugen les temperatures i de forma notable a la zona oest. Els termòmetres marcaran màximes de 38 graus a Lleida, 34 a Girona, 29 graus a Tarragona i 28 a Barcelona. Durant aquesta tarda, sol i cel poc ennuvolat o clar. Al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes.
18: Edició migdia. Anna Bañeres.
19: Les drogues són substàncies que quan s'introdueixen en l'organisme actuen sobre el sistema nerviós central. Això provoca canvis en la conducta, l'estat d'ànim o la percepció i comporta riscos per a la salut i el benestar de les persones que en consumeixen. I el 53% de les persones que demanen ajuda a Projecte Home ho fan per la seva addicció a la cocaïna. És el percentatge més elevat en els darrers anys i des del 2016 és la que genera més demandes de tractaments. Marc Esparza.
17: És una substància que genera baixa percepció del risc i de fàcil accés, començant per un consum en un context d'oci fins que passa a ser diari per l'alta addicció d'aquesta substància. Neus Canals, directora de Projecte Home a Catalunya.
24: No genera visiblement un deteriorament immediat, però això no significa que no tingui unes conseqüències greus per a la persona, no? I que afecta totes les àrees de la persona. Pot afectar tant a la salut física, a la salut mental, a les relacions personals, a temes econòmics, no? Una mica en general parlem de tota, queda afectada tota la qualitat de vida de les persones que tenem.
17: El David fa 9 mesos que està a Projecte Home. Ell és addicte a la cocaïna, a l'alcohol i és ludòpata i recomana sempre demanar ajuda.
25: Si tienes un consumo o caes, lo importante es pedir ayuda inmediatamente. O sea, no, porque si no, las recaídas nunca van a menos, siempre van a más. Entonces es muy importante que si te pasa algo, sobre todo hablarlo y volver, sobre todo eso.
17: El consum de cocaïna generalment va unit a d'altres substàncies, principalment l'alcohol, que juntes representen el 80% dels consums que atenen a Projecte Home.
19: I compartint molts trets amb les addiccions originades pel consum de substàncies, hi ha les addiccions comportamentals, i aquest és el cas del chemsex, una pràctica molt estesa entre homes que tenen sexe amb homes, que consisteix en fer un consum intencionat de drogues per facilitar, allargar o intensificar les relacions sexuals, sovint durant hores o fins i tot dies. I tot i que ja fa anys d'aquest comportament, amb la proliferació de les aplicacions de cites i les xarxes socials, s'ha convertit en un fenomen habitual, sobretot a la comunitat LGTBIQ+. Amb tot, els usuaris del ChemSex reclamen més sensibilització sobre aquesta pràctica i també més atenció per part de l'administració per poder abandonar aquesta conducta. Afirmen que les solucions passen per, d'entre d'altres, erradicar prejudicis sobre el sexe, les drogues i la mateixa comunitat. És un reportatge del nostre company Eloi Sadurní.
2: Homes com Sergio Cuo, Sandro Bedini o Cristian Alten tenen o han tingut una relació diferent amb el ChemSex des que van iniciar aquesta pràctica.
7: En ningún momento, cuando comencé a consumir drogas, pensaba que era ChemSex, yo no sabía ni qué era. Sí que consumía drogas, a lo mejor, de manera recreativa.
9: Vaig conèixer un noi que estava en un punt bastant semblant. Ens vam posar a viure junts, no sé si 8 anys en total. Arrel de conèixer la Tina i el HB... Pel context del ChemSex, em vaig fer addicte.
10: Des de la curiositat i no sé, la connexió i el plaer que provocaven per a convertir-se en una dependència total i absoluta.
2: Tots tres han sol·licitat atenció psicològica i comunitària. Els experts expliquen que el primer pas per abordar-ho és identificar una relació complexa amb el ChemSex, tal com recorda l'investigador de la Fundació Lluita contra les Infeccions, Àngel Rivero.
11: Sobretot quan parlem de ChemSex estem parlant de l'ús de drogues en el context sexualitzat, és a dir, drogues per potenciar la sensació del sexe, per disfrutar més del sexe. Aleshores, estem parlant normalment de drogues tipus metamfetamina, mefedrona, GHB. La resta de drogues no estan incloses dintre el que definim de ChemSex. El podem veure en context de treballadors sexuals, gent que viu al carrer o als directius de grans empreses. És a dir, no hem de discriminar ni prejutjar amb qui realment està consumint ChemSex.
2: Rivero pertany alhora a l'equip de Barcelona Checkpoint, que detecta malalties de transmissió sexual i acompanya usuaris de diferents pràctiques. La preocupació dels investigadors en el ChemSex rau en l'ús de noves drogues sintètiques.
11: Actualment estem parlant de drogues que en molt pocs mesos generen una addicció molt forta i que generen molts problemes, inclús a nivell de trastorns a nivell de salut mental, no? De psicosis, paranoies, i aquests problemes moltes vegades s'acaben no produint inicialment només en el context del consum, però acaben sent permanents. I cada vegada això succeeix de manera més ràpida amb l'ús de noves drogues.
2: Una combinació entre sexe i drogues que alguns experts asseguren no necessàriament comporten addiccions. L'ONG Stop contribueix a la sensibilització d'aquesta i altres pràctiques sexuals. Luis Villegas n'és el seu gerent.
12: El sexe no és una addicció i el consum de drogues no necessàriament tiene que ser una addicció. Quiero decir, hay un conjunto de aspectos, entre ellos el consumo de sustancias que no de drogas, porque es mucho más amplio que las drogas, y el consumo de sexo, y no solamente el consumo, sino también el disfrute.
2: Si bé la barreja entre sexe i drogues no és nova, no és coincidència que sigui tan visible actualment. Villegas parla d'un factor tecnològic.
12: Exige de una tecnologia necessària para que se pueda dar, ¿no? Y ahí entra desde aspectos que están relacionados con la geolocalización, ¿no? Que esto facilita el encuentro y la selección de las parejas sexuales.
2: Sergio Cuo ha decidit formar part del voluntariat que acompanya nous usuaris després d'identificar la seva relació problemàtica amb el ChemSex i tractar-la amb suport psicològic a l'ONG Stop.
7: Bueno, lo importante de todo esto es que también a partir de ahí pues formé parte de la comisión y también soy ahora parte también de esa gente que a lo mejor también tiene esas dificultades con su consumo actual. Pues aquí les podemos escuchar y a partir de aquí también les echamos un cable en lo que necesiten.
2: Sandro Bedini també comparteix la seva experiència amb el ChemSex a través de formacions i suport a persones que hi tenen una relació problemàtica. La pràctica, diu, és perjudicial en el moment que es perd el control.
9: Planifico perquè aquest plan que ha aparegut em ve molt de gust, jo decideixo què durarà, decideixo què em gastaré, quin horari tindrà i sóc capaç de complir-ho. Això és un consum responsable que he tingut molt puntualment.
2: Un aspecte que comparteix Cristian Alten, que també acompanya usuaris en un context marcat pels estigmes sobre el ChemSex i la comunitat LGTBIQ+.
10: Este acompañamiento nace y fluye a partir de la empatía de ser un par, que el otro sepa que yo también lo viví a pesar de no hacerlo ahora. También atravesé por eso, sí, y ahí no hay una mirada que juzga. Primero hay mucho desconocimiento. Creo que no se entiende la dimensión que trae el ChemSex a nivel personal, ¿no? Y se reduce a un tema muy sensacionalista, si se quiere.
2: L'ONG Stop i Barcelona Checkpoint formen part de la desena d'organitzacions d'atenció sexual que treballen a la ciutat de Barcelona i que se centren, sobretot, en el suport a l'usuari. També hi ha oficines de la Generalitat que pertanyen a la xarxa de servei integral a la comunitat LGTBIQ+, centres que també es troben a totes les capitals de comarca.
18: Edició migdia.
19: I en el temps de cultura, el Festival Grec com Ràdio 4 enguany fa 50 anys i per celebrar-ho, l'actual directora Letícia Martín Ruiz volia deixar pòsit pel futur amb quatre obres audiovisuals encarregades a quatre creadors amb segell d'autor i des del punt de vista de les arts escèniques. Els escollits són Sílvia Munt, Núria Jiménez Lorang, Jaume Claret Muixart i Marc Salicru. Els detalls, l'Agnès Batlle.
6: Tot estava socialitzat i tot era autogestionari.
8: I que ja no es dona mai més.
13: L'any 76 va marcar l'inici del Festival Grec en un context d'il·lusió, renaixement i rebel·lia col·lectiva que va impulsar una gran explosió cultural. Els actors volien treballar i va néixer d'una experiència insòlita, l'autogestió teatral conduïda per la gent de teatre de la ciutat. El Grec anticipava l'arribada de la democràcia. Poc després de les primeres eleccions municipals, l'Ajuntament es va fer càrrec d'aquell festival que acabaria sent referent del sud d'Europa. En aquest sentit, Grec 76 és la peça que firmarà Sílvia Munt a través d'arxiu i acció performàtica per explicar què va significar aquell moment.
8: Només va ser aquell any.
13: Per entendre d'on es venia, Núria Jiménez Lorang parla de l'espai amb arxiu de la Filmoteca dels anys 20 i 30 en La veu de les pedres.
14: Ho he dit veure?
15: Sí.
14: He saltat algú, no?
13: El traspàs entre generacions el tracta Jaume Claret Muixart a Somni d'hivern d'una nit d'estiu, un curt que sobreposa la capacitat imaginativa dels nens amb la ciutat i com el Grec marca mirades i records més enllà de l'estiu. I en darrer cas, el creador polifacètic Marc Salicru, escenògraf, dibuixant i músic, que firma bona part dels espectacles de la Veronal, signa la peça creativa d'animació, Ora pro nobis. A partir d'uns versos de Jacint Verdaguer, el curt recrea l'origen del teatre i com Barcelona està feta a partir de les pedres de Montjuïc, i per tant, de bocins del Grec. A banda d'aquestes quatre obres cinematogràfiques, que compten amb la participació de Televisió Espanyola, l'aniversari també portarà un concert inèdit, Arrels de llum, el 17 de juliol, amb el Cor Cererol, a la Sagrada Família.
19: Tres quarts de dues, hora dels esports. Marc Lluc, bona tarda.
16: Hola, bona tarda.
19: Esports.
16: El Barça de bàsquet comença avui el camí al que podria ser l'únic títol de la segona etapa de Xavi Pascual a la banqueta blaugrana i just abans que marxi, perquè ja va comunicar que no continuaria al club. És la Lliga CB que inicia avui la final entre València i Barça amb el factor pista en contra de l'equip català que avui jugarà el primer partit al Roig Arena de València. Mentretant, un altre Barça, el de futbol sala, intentarà posar distància respecte al Pozo a la final de la Lliga i després de la primera victòria de dimarts, amb remuntada inclosa avui a les 9 de la nit, segon partit al Palau. Interès blaugrana poli esportiu i interès universal en el Mundial de Futbol, que ja inicia partits de la segona jornada a l'espera que la selecció espanyola, amb 8 jugadors del Barça i 9 catalans, jugui diumenge contra Aràbia a la recerca de la primera victòria. I qui necessitarà una victòria demà per més d'un gol és el Sabadell, que juga l'ascens a segona, la nova Creu Alta, en el partit de tornada de la final, que domina el Zamora per 1-0. Comencem. I ho fem parlant de bàsquet. El Barça juga a València, com dèiem, aquest vespre a les 8, el primer partit de la final de l'ACB, amb el factor pista en contra i el millor de 5 partits. Tot preparat, doncs, al Roig Arena, on jugaran els dos primers enfrontaments. Fran Robert, bona tarda.
26: Bona tarda. És cert que el Barcelona afronta la final del play-off de la Lliga en el millor moment de la temporada, perquè tota la plantilla està disponible, i la deu en diferit de Xavi Pascual sembla que ha sacsejat positivament els jugadors, ja que estan plasmant a la perfecció les idees del tècnic de Gavà sobre el parquet. Ara bé, els blaugranes tenen bastanta pressió, ja que acumulen dues campanyes sense aixecar un títol gran. Si perden l'eliminatòria contra el València, en seran tres, i això no passa a la secció culer des del curs 76-77, és a dir, fa 49 anys. Veurem un xoc d'estils amb l'equip de Pascual mirant de controlar el joc i aferrant-se al talent individual, mentre els de Pedro Martínez tractaran d'imposar-se amb el bàsquet col·lectiu i ritme ràpid i, sobretot, triples a dojo. L'entrenador barceloní es va endur les floretes del seu homòleg.
27: Darrere hi ha una feina espectacular del Pedro i de tot el seu equip, de tot el que estan fent. Per tirar així, per rebotejar així, per córrer així, has de treballar moltíssim i ells demostren que durant tota la temporada que amb aquest estil es pot guanyar. I ho fan increïbles, el millor bàsquet d'Europa durant tota la temporada, sense cap mena de dubte.
26: Martínez també va dir de Pascual que és un mestre de la preparació de partits. El Barça, doncs, buscarà aixecar la 21ena ACB i el conjunt taronja la segona de la seva història. A les 8 del vespre arrenca la final al millor de 5 enfrontaments, el segon duel es disputarà dissabte també al Roig Arena, i dilluns la sèrie es trasllada al Palau.
16: Doncs emoció assegurada. Gràcies, Fran. Bona tarda.
26: Bona tarda.
16: I també emoció en el futbol sala, perquè el Barça intentarà augmentar l'avantatge davant el Pozo després de la patida victòria de dimarts a la final de la competició de Lliga. Avui a les 9 de la nit, segon partit al Palau. Àlex Carazo, bona tarda.
0: Bona tarda. Recordem que el Barça va guanyar el primer partit al conjunt murcià a la tanda de penals després del 5-5 amb què es va arribar a la final en un partit que van anar perdent 0-3 i 3-5. Per tant, arriben amb la moral pels núvols i pot semblar que aquest segon duel té menys importància amb l'1-0 de l'eliminatòria a la butxaca, però poder marxar a Múrcia amb la sèrie favorable 2-0 seria donar un pas de gegant i assegurar-te que podries perdre fins i tot els dos partits a la pista del Pozo. Javi Rodríguez, entrenador del Barça.
1: Primer punto no iba a decidir la eliminatoria ni para un equipo ni para otro. Conseguimos sacar el partido a la épica con un parado que estuvo descomunal. Va a ser un partido totalmente diferente en el que espero que podamos conseguir el segundo punto que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Murcia.
0: El partit d'aquesta nit a les 9 al Palau, per cert, notícia important en el conjunt blaugrana enmig de la disputa de la final. El club va anunciar la sortida del portuguès Eric, que s'acomiadarà del Palau precisament aquesta nit per si l'eliminatòria no arriba al cinquè partit i és l'últim de la temporada a casa. Eric deixarà el Barça després de 3 temporades.
16: Doncs esperem que ho faci amb victòria. Gràcies, bona tarda.
0: Bona tarda.
16: Per cert, que Indústria Santa Coloma, ja parlant de futbol sala, incorpora a l'ala argentí Dylan Vargas fins al 30 de juny de 2028. Arriba procedent del Riga Futsal, d'on ha guanyat la Lliga de Letònia i també ha competit a la Champions. Per tant, nou fitxatge de l'Indústries Santa Coloma. I ens endinsem en el món del futbol. El Mundial inicia ja avui els partits de la segona jornada de la primera fase, que Espanya no jugarà, recordem-ho, fins diumenge contra Aràbia. L'equip espanyol i el gruix d'internacionals del Barça, però altres han jugat en les darreres hores. Josep Capel, bona tarda.
5: Bona tarda. De la jornada d'ahir amb 4 partits, 2 d'ells en participació, que ens pugui interessar. Primer d'ells, una de les sorpreses del Mundial, parlàvem de l'empat.
16: Una de les, hi ha algunes,
5: De Camp Verde, sí, doncs ahir. Portugal, una altra de les grans favorites, la Portugal, dirigida pel català Robert Martínez, va empatar un davant del Congo. Cancelo, per cert, va jugar als 90 minuts. Si no es pot dir que sigui un resultat inesperat, sí, però diguéssim que sorprenent, no, vist el que va passar durant els 90 minuts. I després vam tenir segurament un dels partits del Mundial, de moment, un grandíssim, Anglaterra 4, Croàcia 2. Aquí Gordon, el nou jugador del Barça, va jugar d'inici, 72 minuts, i precisament el va substituir Marcus Rashford per jugar els últims 20 minuts i Rashford precisament va tancar aquest 4-2 definitiu d'aquesta victòria, com dic, d'Anglaterra davant de Croàcia. També es van disputar ja de matinada dos partits més, el Ghana 1, Panamà 0, un Ghana que va marcar precisament el temps d'afegit, i l'Uzbekistan 1, Colòmbia 3, un partit que va ser bastant més complicat que el que diu el resultat final. I avui, com tu deies, ja s'inicien el que són els partits, els segons partits d'aquesta primera fase. 4 partits, cap d'ells, podríem dir per nom, és molt i molt destacat, potser l'últim, però bueno, cap d'ells és, diguéssim, en participació de les grans favorites. A partir de les 6 de la tarda, República Txeca-Sud-àfrica, a partir de les 9, el Suïssa-Bòsnia-Herzegovina, i ja de matinada, a partir de les 12, el Canadà-Qatar, i tanca a les 3, el que dic que potser és el partit més interessant, el Mèxic, Corea del Sud.
16: Doncs si no teniu gaire son, el més interessant és a les 3 de la matinada. I mentre els internacionals del Barça juguen partits al Mundial, a nivell institucional hi ha guerra de comunicats amb el Real Madrid, Josep.
5: Sí, primer va ser el Real Madrid a través d'un comunicat ahir demanant a la UEFA que reobri la investigació pel cas Negreira, aturat, recordem, fins que no hi hagi, va explicar la UEFA, una sentència als tribunals espanyols. Doncs bé, el Barça al respecte vam poder consultar i ens va dir que no pensava respondre directament a aquest comunicat perquè pensen que és la UEFA precisament la que ha de donar una resposta a aquesta iniciativa del Real Madrid. Però poc després, nou comunicat que en aquest cas del Barça per contrarrestar, demanant a la Lliga de Futbol Professional, a la Real Federació Espanyola de Futbol i també al Comitè Tècnic d'Àrbitres actuar contra Florentino Pérez per les seves declaracions els passats 12 i 13 de maig i que afectaven, segons explica el Barça, la credibilitat i la reputació del futbol espanyol. És per això que demanaven una actuació, portar-lo tant a nivell administratiu com també a nivell judicial, tal qual ja ha fet el Barça en els últims dies, com va anunciar el president Rafa Juste. Així que, per tant, com dic, guerra de comunicats, cadascú demanant lo seu.
3: Defensant el que considera.
5: Per acabar, només un apunt, sí? Ahir mateix el Barça va fer públic el que serà el primer partit de pretemporada. Serà en aquest estatge que farà a Anglaterra i serà contra el Birmingham City el 31 de juliol.
3: Molt bé, gràcies, bona tarda.
5: Fins ara.
3: I demà la Novar creu alta, partit vital pel Sabadell, que juga davant el seu públic l'ascens a segona divisió 5 anys després. Per això haurà de derrotar el Zamora per més d'un gol. N'ha parlat ara fa un moment l'entrenador Ferran Costa. Anem a la nova creu alta Sabadell. Dani Esclusa, bona tarda.
4: Què tal, Marga? Bona tarda. Aconseguir una nova remuntada a la nova Creu Alta, això és el que ha de fer el Sabadell. Ho van fer a les semifinals, capgirant un 2-0 en contra davant el Real Madrid Castilla, i ara necessiten donar la volta a l'1-0 en contra del partit d'anada del camp del Zamora. El tècnic dels arlequinats, Ferran Costa, ho té clar. No hi ha res més que demà. L'escoltem.
15: Hem de viure el partit acció a acció, no hi ha un demà, dissabte no existeix, és divendres i prou. Llavors anem a buidar-nos a tots acció a acció dins del partit. El que els hi toca córrer, el que estarà pel passadís donant voltes perquè no podrà estar assegut, i el que estarà a la seva cadira, i tant de bo com va passar el partit contra el Castilla, abraçant-se amb el de la dreta i amb el de l'esquerra quan l'equip aconsegueix fer gol.
4: L'entrenador del Sabadell confia cegament en la capacitat del seu equip. Diu que avui han fet el millor entrenament de la temporada, que la motivació evidentment no es qüestiona i que creu que la fita que porta tota la temporada aconseguint, i que no és altra, Marga, com bé deies, que tornar a la categoria de plata del futbol espanyol 5 anys després, és possible, i més davant d'una afició complirà la nova Creu Alta. De fet, ja estem veient aquí tot ple de banderes de l'equip al voltant d'aquest estadi del Sabadell, i per tant, això estarà demà absolutament ple.
3: Segur que hi haurà un gran ambient i esperem que això doni ales doncs a l'equip ballassa per tornar a la segona divisió. Gràcies, Dani, bona tarda.
4: Gràcies, bona tarda.
3: I parlem de ciclisme perquè demà divendres comença a Santa Susanna al Maresme la tercera edició de la Volta Femenina, que clourà diumenge a Barcelona. La prova té un gran cartell encapçalat per la catalana Paula Blasi, convertida en estrella. Estem en contacte amb el director general de la Volta, Rubén Peris. Bona tarda.
20: Hola, bona tarda.
3: Bé, arribem a la tercera edició i això va creixent. Des del principi heu tingut sempre doncs algunes de les millors del món, però aquest any sembla que és espectacular i sobretot que hi ha molt interès per veure a Paula Blasi, no? La ciclista de moda.
20: Sí, la veritat és que és la ciclista de moda, i ella des d'un bon principi ha dit que volia fer la volta, i jo sé, i ho sé de bona forma, ho sé per ella, que ella va condicionar el seu calendari perquè volia venir a la volta, però clar, amb tots aquests èxits que ha tingut, doncs té sol·licituds i pressions per tot arreu, però és molt d'agrair doncs que vingui a la volta ella i altres moltes que vindran.
3: A més, ella ja va disputar la primera edició, perquè tot just aquesta és la tercera, però com ha canviat en 2 anys, no? Llavors no la coneixia ningú, pràcticament.
20: Sí, la veritat és que no. La veritat és que no la coneixia. Jo mentiria si no digués que no la coneixia. Sí, la coneixia perquè havíem coincidit amb algun acte, amb alguna cosa, però ens anava a pensar que faria aquesta explosió, i de la qual me n'alegro i ens alegrem molt al ciclisme català.
3: És important, no?, pel ciclisme català que algú com la Paula, 23 anys, doncs estigui fent el que està fent i que estigui a la volta, com ja comentàvem, altres figures, no?, perquè al final crec que també teniu doncs rivals que li intentaran discutir la victòria que potser tothom espera de la Paula.
20: Sí, la veritat és que a Catalunya en aquest moment hi ha dos referents, la Paula, per descomptat, que ha fet aquesta explosió al món del ciclisme, la Mireia Benito, una altra corredora també que ha anat marcant camí,
3: i tant, i tant.
20: Les dues estaran a la volta, i després també vindrà la Marín Bosch, que ja va guanyar la primera edició de la volta, una corredora de prestigi mundial, i després altres corredores que ho posaran difícil doncs de cara a la victòria final.
3: I les tres etapes, doncs la primera demà mateix comença a la tarda a Santa Susanna, dissabte hi ha l'ascensió a la Molina, diumenge acaba a Barcelona. Una breu descripció d'aquestes etapes, Rubén?
20: Bé, l'etapa de demà, ara parlo hipotèticament, perquè al final ja sabeu que el ciclisme no és una matemàtica exacta, ni l'esport.
3: Ni l'esport.
20: La gràcia de l'esport és això, no? Que demà és una etapa de rodadores, jo crec que demà serà un sprint. L'etapa de la Molina abans té la creueta, que és un port molt dur i molt llarg. Aquí és on hi haurà, on es marcarà al final de la volta, i el diumenge doncs també és una etapa pels voltants de Barcelona que jo també crec que serà un sprint. O sigui que, bé, hi ha dos etapes per sprinters i una de muntanya, que ja dic que és la del dissabte, que jo crec que marcarà una mica quina és la tendència.
3: I acabo, Rubén, perquè aquesta és l'última cursa professional abans del Gran Depart del Tour de França, que sortirà de Barcelona. Això també és com un aperitiu, no?
20: Sí, el Tour, el Gran Depart és la gran festa del ciclisme mundial. Uh-huh. No ens enganyem, o sigui, el Tour està per davant de tothom, de totes les curses ciclistes, i Barcelona, Catalunya en general, perquè hi ha etapes a diferents llocs, uh-huh, gaudirà d'un gran espectacle esportiu i espectacle en si mateix.
3: Segur que sí, doncs en parlarem. De moment que vagi molt bé la volta a partir de demà. Gràcies, Rubén Peris.
20: Gràcies, bona tarda.
3: Doncs abans d'acabar encara tenim temps per alguns breus. En futbol, el Real Madrid ha fet oficial el fitxatge del francès Ibrahima Konaté per 4 temporades fins al 30 de juny del 2028. La seva contractació ja l'havia anunciat Florentino Pérez a la campanya electoral, és fins a 2030. Konaté, que procedeix del Liverpool, és al Mundial ara mateix amb la selecció francesa. En bàsquet, la base Anna Badosa és la 8a baixa confirmada de l'Espart Girona, l'Uni Girona, pel curs vinent, segons ha anunciat el club català. Badosa, de 23 anys, va arribar a Fontajau fa només un any per completar l'equip de Roberto Íñiguez i ha estat una de les jugadores que menys ha utilitzat el tècnic.

0: ser indemnizado. El Estado deberá pagarle 2,5 millones de euros. En 2023, el Supremo ya anuló la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, que lo condenó en 1992 a 24 años de prisión por error, como decías, por dos delitos de violación que no cometió. La sala considera que el error judicial fue inequívoco y cualificado porque no se valoró una prueba que sí fue admitida, y era que el perfil genético del acusado no coincidía con los restos de semen hallados en la ropa de la víctima. Por ello, concluye que ese error fue determinante para que permaneciera privado de libertad, dice, durante un periodo extraordinariamente prolongado.
1: A partir de 12:30 nos detendremos también en la encuesta sobre salud sexual del Ministerio de Sanidad. Hay varios datos llamativos. El 30% de las mujeres reconocen que en algún momento de su vida se han visto forzadas a hacer algo que no querían hacer en una relación sexual. Alba Urrutia, buenas tardes.
2: Buenas tardes, sí. De hecho, el 14% de los hombres reconocen que han obligado a su pareja a hacer algo que no querían. Y vemos que la pornografía y la prostitución son prácticas, sobre todo masculinas. Uno de cada cuatro hombres ha pagado por sexo en ellas. Este dato no llega al 1% y el consumo de pornografía entre ellos es muy habitual. Y casi todos los españoles defienden que haya educación sexual. Mónica García es ministra de Sanidad.
3: El 91% de la población quiere que haya educación sexual y afectiva en los coles y en los institutos. Entre otras cosas, para que llegue antes la educación afectivo-sexual que las pantallas y que los algoritmos.
2: Y el uso del preservativo, luego lo veremos, baja. Solo una de cada cuatro personas lo han utilizado en su última relación.
1: También estamos atentos al tiempo, a las puertas de la que podría ser la primera ola de calor del año. A partir del domingo, los termómetros van a superar los 40 grados en varios puntos de la península, temperaturas extremas que aumentan el riesgo de incendio. En Zaragoza, el ayuntamiento acaba de anunciar que cancela las primeras hogueras de San Juan, y en Lleida, los bomberos siguen trabajando para apagar el fuego que se ha iniciado cerca de las vías del AVE y que mantiene interrumpida desde hace dos horas la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona. Y una cosa más antes de los deportes.
4: Le pedí a Dios por tu labio, pa' que me diera besito. Gracias a Dios por tu cuerpo, bailándome despacito.
1: 2 minutos han durado las casi 60.000 entradas que han salido hoy a la venta para los primeros conciertos de la gira de Quevedo en nuestro país. El Baifo Tour arrancará en Madrid el 9 de abril del año que viene. Sonia Castellani, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Ha sido un visto y no visto para disfrutar de lo nuevo de Quevedo, el Baifo, tercer álbum que ahora escuchamos. Y Madrid y Barcelona serán las ciudades donde de momento presentará el disco en concierto el año que viene. A las 11 de hoy, el artista canario colgaba en sus redes sociales que ya no había entradas para esas cuatro fechas de las dos ciudades. 60.000 entradas en esos 2 minutos. Casi 300.000 personas han estado conectadas intentando comprarlas. Y poco después ha añadido nuevas fechas en cada ciudad. En total van a ser 11 conciertos. 9, 10, 11, 14, 15 y 17 de abril de 2027 en Madrid. Y 1, 2, 3, 5 y 6 de julio en Barcelona. Aún a esta hora parece que quedan entradas para esos últimos días. Y el artista ha dejado la puerta abierta a más actuaciones en su tierra, ya que el disco está dedicado a Canarias.
6: Y a partir de 12:30 estaremos también en Barcelona, porque el Sonar abre este jueves una nueva edición, la 2026, en la que va a cambiar su formato y va a tener, bueno, pues toda la programación musical en el recinto de Gran Vía de Fira Barcelona. Va a tener, por ejemplo, la de Prodigy, a Amelie Lenz, Charlotte Witt o Cabaret Voltaire como principales cabezas de cartel. Y ahora sí, vamos con los deportes. Se termina la primera jornada del Mundial y ya empiezan a entrar las prisas para buscar la clasificación. Daniel Ampuero, buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. 24 primeros partidos hemos superado ya, y esas prisas sobre todo para las selecciones favoritas que han tropezado en esta primera jornada. El último caso es el de Portugal, que no pasó del empate a 1 ante la República Democrática del Congo, o también de la selección española, que ya necesita ganar el domingo ante Arabia Saudí en la segunda jornada. Los de Luis de la Fuente entrenan esta tarde, horas española, en torno a las 5, y después va a comparecer en sala de prensa Marc Cucurella, el nuevo fichaje del Real Madrid, pero no el último, porque el club blanco ha anunciado esta mañana al francés Ibrahima Konaté, que también está concentrado con su selección disputando los partidos del Mundial. Para hoy, los cuatro primeros partidos de la segunda jornada, grupos A y B, 6 de la tarde, República Checa, Sudáfrica, 9 de la noche, Suiza, Bosnia, y ya de madrugada, en la medianoche, Canadá, Qatar, y a las 3 de la mañana, México, Corea del Sur, tablero deportivo desde las 9 menos cuarto de la noche.
6: Más y media ahora nuestros compañeros de los centros territoriales.
8: Adición Migdia. Radio Nacional. Radio 5. Ana Bañeres.
9: Bona tarda. Tot i les alertes per calor intensa que ha obligat a activar el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt d'incendi en 64 municipis, a hores d'ara, efectius terrestres i aeris dels bombers treballant en un foc que s'ha declarat a mig matí en una zona de vegetació a l'Albi, a les Garrigues, ara estabilitzat, però que manté interromput el servei d'alta velocitat Barcelona-Madrid en el tram Lleida-Pirineu-Camp de Tarragona. En paral·lel, també busquen controlar el foc iniciat ahir tarda a Talavera, a la Segarra, que ja ha cremat 102 hectàrees de conreus agraris. Precisament en aquest sentit, des d'Unió de Pagesos assenyalaven avui a Ràdio 4 que la combinació de calor i la palla seca que queda estesa pels camps després de la sega multiplica per molt la possibilitat d'un foc.
10: La palla es quedó a damunt. Una vegada picada, quan passa la localitzadora es queda molt estesa. Això pues, provoca de que hi ha de posar un caldo de cultiu que amb poca cosa s'encén. I en les temperatures de 40 graus com estem aquí és molt fàcil.
9: En paral·lel, avui un centenar de bombers han protestat davant el Parlament per reclamar material adequat a les emergències. Salutacions als serveis informatius de Ràdio 4 amb José Gil a la realització i vies de so, acompanyat de Cristian Estanescu, l'Albert Vaques de Control Central i l'Èric Sobrevia a la producció. De seguida en parlem de tot, abans però un moment per la informació de serveis. Coneguem com se circula aquesta hora Servei Català del Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
11: Hola, bona tarda. A hores d'ara a l'autovia 2 hi ha 2 quilòmetres de retenció jorba en sentit Lleida per obres. La mateixa a 2 hi ha lentitud d'aturades de Cornellà Sant Joan d'Espí en sentit Lleida. A l'AP7 també hi ha lentitud amb aturades intermitents a Barberà del Vallès en tots dos sentits i retencions a Mont-roig del Camp en sentit sud. A la C58 hi ha retencions entre Montcada i Reixac i el Nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. A la C17 hi ha cua de parets a Mollet del Vallès en sentit Barcelona. Un cop a Barcelona, a la ronda de la B20 hi ha retencions de Diagonal a Horta en sentit Besòs i del Nus de Trinitat a Collserola en sentit Llobregat. I a la ronda litoral, a la B10, hi ha retencions de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat, de Zona Franca a la Barceloneta en sentit Besòs i de Sant Adrià al Nus de Trinitat en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
9: I també ens interessem per la previsió del temps, a Emet Noelia García.
12: Avui dijous a Catalunya pugen les temperatures i de forma notable a la zona oest. Els termòmetres marcaran màximes de 38 graus a Lleida, 34 a Girona, 29 graus a Tarragona i 28 a Barcelona. Durant aquesta tarda, sol i cel poc ennuvolat o clar. Al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes.
8: Edició migdia. Ana Bañeres.
9: 64 municipis han activat el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt elevat d'incendi, una alerta fruit del preavís d'onada de calor amb temperatures que poden superar els 40 graus en els pròxims dies, especialment a l'interior de Catalunya. Amb tot, els incendis continuen afectant el territori. Ahir tarda, el de Talavera, a la Segarra, avui a l'Albi, a les Garrigues, que a més ha obligat a interrompre la línia d'alta velocitat Barcelona-Madrid en el tram Lleida-Camp de Tarragona. Pepa Sant Genís.
13: L'incendi de vegetació agrícola que s'ha declarat a mig matí a l'Albi, a les Garrigues, i que s'afegeix al que ja es va declarar a Talavera, a la Segarra, ja està estabilitzat. 12 dotacions terrestres i aèries dels bombers treballen en aquest incendi que ha obligat a tallar per precaució la línia d'alta velocitat de Madrid a Barcelona en el tram entre Lleida i Camp de Tarragona. L'incendi en una màquina empacadora sembla ser l'origen d'aquest foc, segons l'alcaldessa de l'Albi, Anna Feliu.
14: Ha sigut un camp de que s'estava recollint la palla, no? I allà pues, a l'empacadora s'ha ficat foc, sembla ser, i això s'ha corregut per tot el camp, doncs ha anat tirant cap a la zona on hi ha la via de l'alta velocitat.
13: També l'espurna d'una màquina collitadora sembla ser la causa més probable de l'incendi que es va declarar ahir a la tarda a Talavera, a la Segarra, i que ha calcinat 102 hectàrees de vegetació agrària. L'incendi ja està estabilitzat. En ple de campanya de la sega i amb aquestes temperatures tan altes, els pagesos estan al punt de mira. Defensen que adopten totes les mesures de precaució precaució previstes i critiquen l'administració per normatives com ara la que promou la sembra directa i els prohibeix llaurar la palla. Jaume Pedrós, de la Unió de Pagesos, al matí de Ràdio 4.
10: Abans què passava? Pues se colgava, que la palla es passava a ser una llauradeta i es colgava. El mateix camp, una vegada llaurat, s'ha de tallar foc.
13: Els bombers confien controlar aquest incendi de Talavera properament.
9: Amb tot, més d'un centenar de bombers de la Generalitat han protestat aquest dijous davant el Parlament per reclamar material en condicions per afrontar les emergències a banda de més formació i més drets laborals. Reclams que han cridat amb consignes contra el govern.
15: Van al servei en una situació que va en contra de la nostra seguretat, va en contra de la nostra salut, a l'alçada de les expectatives d'aquesta societat. Gestió de tòxics.
9: També han desplegat diverses pancartes, han llegit un manifest i han llançat pirotècnia mentre la brigada mòbil dels Mossos s'ha desplegat per acordonar la zona. L'Ajuntament de Barcelona suspèn de feina i sou un bomber del parc de la Zona Franca per una presumpta agressió sexual a una dona dins el parc de bombers. Maite Boada.
16: Els fets van tenir lloc fa dos caps de setmana quan el presumpte bomber agressor va entrar al parc de la Zona Franca suposadament després de consumir alcohol i drogues amb el seu vehicle. Hores després, una dona es va despertar a l'interior amb símptomes de desorientació. Va trucar al 112, es va activar el SEM i se la va traslladar al clínic. Més enllà de si l'agressió va tenir lloc dins o fora del parc, el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, considera els fets com a molt greus i són contraris, diu, a la imatge i al prestigi del cos.
17: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers.
16: L'Ajuntament ha suspès el bomber de sou i feina i revisarà els protocols d'accés als recintes a banda de situar càmeres perimetrals. El consistori no descarta presentar-se com a acusació particular.
9: I Ràdio 4 ha volgut saber que el GEI, el Grup Especial d'Intervenció dels Mossos, fa mesos que participa en el pla de xoc dissenyat pel Departament d'Agricultura per combatre la pesta porcina africana, abatent senglars a Collserola. Els tiradors d'elit de la policia catalana, però, expressen el seu malestar perquè no saben com i quan cobraran les més de 2.400 hores nocturnes que han realitzat. Sergi Bassoles.
18: Sí, el grup d'elit de la policia catalana ha destinat de moment més de mig miler de serveis nocturns dels seus franctiradors a aquesta tasca. L'objectiu, eliminar la població de senglars de Collserola, tot coordinat sota la batuta dels agents rurals. Albert Palacio, portaveu d'USPAC, en declaracions a aquests micròfons.
19: Sí, el GEI del cos de Mossos d'Esquadra ha estat efectuant batudes a Collserola per eliminar la població de senglars de nit, per seguretat, per risc, i suposo que, ja que són grans especialistes en tir, pues han estat escollits.
18: Unes tasques de buidatge sanitari que van començar a mitjans de març i que es preveu que s'extinguin fins a finals d'aquest mes de juny. Uns serveis nocturns planificats, però que no s'estarien reconeixent com a nocturnitat efectiva, segons denuncia el sindicat USPAC.
19: Han fet 4.296 hores per abatre aquests senglars i això ha creat un malestar perquè no saben si cobraran aquestes hores nocturnes o no.
18: De fet, segons fonts consultades, es tracta d'un malestar intern de fa temps que va més enllà de aquest dispositiu concret. I des del GEI ja s'ha adreçat un escrit unitari a tots els sindicats representatius de la policia catalana.
9: Doncs continuem parlant dels Mossos d'Esquadra. Han desmantellat a Girona una organització criminal dedicada al narcotràfic i al blanqueig de capitals. L'operació, el gruix de la qual es va dur a terme fa 3 setmanes, ha acabat amb 28 detinguts i la intervenció de 30 quilos de marihuana valorats amb més de 2 milions d'euros. Els detalls, Gemma Esteve.
20: Dels 28 detinguts, 6, els principals responsables de la xarxa, han ingressat a presó. Durant el dispositiu, que es va fer a finals de maig, els Mossos van intervenir més de 6.000 plantes de marihuana, prop de 30 quilos de cabdells i 15 armes de foc. Carles Martínez, el sotscap de la divisió criminal dels Mossos a Girona, explica que han pogut colpejar l'estructura econòmica del grup i el donen per desmantellat. Aquest comptava amb 19 comptes bancaris i reinvertia els beneficis del narcotràfic en patrimoni per ocultar-ne l'origen.
21: Podem veure com inverteixen els diners en immobles, en compra d'establiments, en compra de cotxes de luxe, per després sempre tenir calés, capital, que d'una forma o una altra després reinverteixen en el negoci, no?
20: Segons els investigadors, l'organització estava integrada per persones de la demarcació de Girona, cultivaven la marihuana a diferents localitats per després exportar-la a França, Bèlgica i els Països Baixos. A dia d'avui la investigació continua oberta i no es descarten noves actuacions.
8: Edició migdia.
9: 2:19, Catalunya lidera la creació d'ocupació a Espanya a l'estiu gràcies a la temporada turística, segons la previsió del portal de recursos humans, Adecco. Climent Sabater.
0: El pronòstic per als mesos de juny, juliol i agost és de 237.000 nous contractes a Catalunya, la xifra més alta entre totes les comunitats autònomes i que suposa un augment del 14% respecte a l'estiu passat. El sector serveis concentrarà el 60% de la contractació, llocs de feina en la seva majoria relacionats amb la temporada turística, que s'espera molt bona, i també perfils vinculats a la indústria i la logística a la província de Barcelona, com detalla la directora de serveis d'Adeco a Catalunya, Míriam Torroba.
3: Sobretot, els que tindran més oportunitats seran els operaris i les operàries industrials, el personal de magatzem, preparadors de comandes, carretoners, repartidors i tot allò vinculat a la logística i a la darrera milla. I, evidentment, no pot ser una altra manera, el turisme. Tots els cambrers, personal de cuina i de neteja, especialment a les zones de costa.
0: A banda de turisme i logística, l'agrícola serà un altre sector que crearà ocupació a Tarragona i Lleida. Una ocupació, però, amb un alt índex d'estacionalitat, ja que el 40% dels contractes seran fixos discontinus.
9: L'absentisme laboral continua sent un dels grans debats en el món econòmic. Patronals com Pimec alerten que les baixes costen el 10% del PIB i afecten especialment les pimes. Cristina Martín.
22: Les baixes laborals s'han convertit en la gran preocupació de les patronals, mentre que els sindicats demanen no demonitzar els treballadors. Una qüestió que coincideixen està afectant especialment els més joves. Josep Ginesta, secretari general de Pimec, i Mònica Pérez, responsable de Seguretat Laboral de Comissions Obreres, en declaracions a Ràdio 4.
23: Abans de la pandèmia, els joves tenien una incidència de baixes laborals infinitament menor que els majors de 55 anys. En la postpandèmia s'ha incrementat la incidència amb els joves extraordinàriament.
24: Tenen pitjor qualitat en el treball, no? Tenen més pobresa laboral, més pobresa econòmica, vull dir, hi ha raons de sobres i conegudes per a aquestes baixes mèdiques.
22: Per a Pimec, una de les solucions passa per descongestionar l'atenció primària, amb l'objectiu de derivar les baixes a les mútues, fent que siguin elles les que donin l'alta.
9: El sector de les escoles bressol ha sortit al carrer aquest matí en una nova jornada de vaga, la darrera del sector educatiu aquest curs, per reclamar millores a les condicions laborals. Els ha acompanyat la nostra companya, Laura Hurtado.
25: La protesta ha sortit de la plaça Universitat i ha arribat fins a les portes de la delegació del govern. El col·lectiu, principalment format per dones, reclama millorar les condicions laborals, reduir les ràtios i universalitzar l'etapa educativa.
26: No tenim recursos, no tenim prou personal, no tenim suport per als nens amb educació especial. Sí, estem una miqueta igual que les escoles, però encara una mica pitjor.
27: Realment no som universals i, per tant, no formem part del sistema educatiu. Depenem d'empreses externalitzades més d'un cop, a no ser que la bona voluntat dels ajuntaments decideixin gestionar-los.
25: Una manifestació que se suma a altres mobilitzacions convocades a nivell estatal per reclamar una modificació de la normativa.
9: Per cert, que en la vigília d'una nova reunió sectorial d'educació, USTEC, el sindicat majoritari dels docents, en un comunicat ha reclamat al govern anar més enllà d'una ronda de trobades i assumir una reforma estructural del model educatiu, tot després que la consellera Niubó ahir apostés per obrir un nou canal que permeti escoltar el malestar de fons i fer un debat públic ampli i constructiu. Amb tot, i encara pendents que confirmin si aniran a la reunió, la CGT ha anunciat que no hi aniran perquè no es tractaran els temes a tancar. Mentrestant, el Parlament Esquerra insta a Illa a rectificar i no materialitzar el darrer fitxatge de Niubó a Educació, el nomenament del regidor del PSC de Rubí, Víctor García, a la Secretaria de Millora Educativa del Departament. Segons els republicans, amb les seves idees, queda inhabilitat per millorar res i molt menys l'escola catalana. Marta Vilalta.
28: Malauradament, amb aquest anunci queda demostrat el poc compromís del govern i no només una marca d'ambició nacional que a vegades ja hem denunciat, sinó que a més s'hi afegeix deixadesa o mala fe. Per tant, si són a temps, rectifiquin.
9: Des de Junts demanen explicacions, insten Niubó i el conseller de Política Lingüística a mullar-se sobre la idoneïtat de García. I mentre això passava, el president Salvador Illa demanava front comú a les autonomies del Mediterrani per tirar endavant la reforma del finançament al Congrés. El cap de l'executiu ha fet aquesta crida just quan el Ministeri d'Hisenda dona el tret de sortida a les reunions bilaterals amb les comunitats per abordar el nou model autonòmic. Lorena Enns, bona tarda.
29: Bona tarda. Sí, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha estès la mà a l'eix del Mediterrani a la Comunitat Valenciana, Balears, Múrcia i Andalusia per articular un front comú per tirar endavant la reforma del finançament autonòmic independentment dels colors polítics que hi ha al capdavant dels seus governs. El cap de l'executiu, conscient que el model requereix de l'aval del Congrés, ha assegurat que és una reforma que beneficia a tothom. Ho ha dit el Fòrum Econòmic i Social organitzat per Premsa Ibèrica.
30: La proposta de nou finançament beneficia totes les comunitats autònomes, totes, totes. També les de l'eix mediterrani,
1: espanyol.
29: Paraules d'Illa que s'han contraposat a les del president de la Generalitat Valenciana al Popular, Juanfran Pérez i Llorca, el cap de l'executiu valencià, comparteix el diagnòstic. Cal reformar el finançament, però sense privilegis.
1: Y tiene especial significado que lo diga yo hoy aquí en Cataluña, porque creo que es importante que entendamos que el liderazgo económico del Mediterráneo no puede partir de la desigualdad entre territorios.
29: Davant la manca de consens, Illa ha fet una crida a cooperar i a construir ponts, deixant el centralisme en el passat.
8: Edició migdia. Anna Bañeres.
9: L'Institut Català de la Salut i l'Hospital Evangèlic de Barcelona han posat en marxa la Unitat Comunitària de Fragilitat, un dispositiu assistencial per atendre persones fràgils, és a dir, persones sovint grans que són especialment vulnerables davant una infecció, una caiguda o un ingrés hospitalari. La unitat ha atès uns 130 pacients dels districtes de Sant Martí i Ciutat Vella, Barcelona, Maria Huguet.
2: Fa 4 anys que la Higínia, que demà compleix 90 anys, li van diagnosticar asma. Fa uns dies notava que s'ofegava i no podia dormir. El CAP la va derivar a aquesta unitat, on rep el tractament que necessita, però amb una gran diferència. No ha de passar per l'hospital i se'n pot anar a dormir a casa.
4: Por molt que t'atamimin, te tratin i tot, com a casa teva no n'hi ha res. Però estic molt contenta, molt.
2: La Maria ha acompanyat aquest matí el seu marit, en Daniel, a la unitat.
5: Vam anar per urgències, per una ferida a la cama, van descobrir moltes coses i ens van dir cap aquí.
6: O sigui, acaba una cosa i en comença una altra. Suposo que són coses normals de l'edat.
5: Ja. 90, el meu home, i jo 85.
6: Cans en tinc. Sí, 90.
2: La unitat es va posar en marxa al gener i buscar evitar les hospitalitzacions o les esperes a urgències dels pacients fràgils i passen, de moment, uns 6 pacients al dia.
9: I expliquem ara una altra qüestió. La Fiscalia investiga la periodista Pilar Rahola per un delicte d'incitació a l'odi a la població palestina arran d'una denúncia presentada per l'Organització Juvenil Socialista que l'acusa de complicitat amb el genocidi. Núria Alcalà.
7: Sí, segons l'organització, Rahola contribueix amb les seves intervencions als mitjans a la negació, banalització i justificació dels atacs d'Israel a la població palestina. Assegura que la periodista assumeix un paper actiu a la seva legitimació, exercint, diu, de portaveu de les tesis del sionisme i l'estat israelià. L'entitat juvenil també vincula aquesta activitat mediàtica de Rahola a una campanya de propaganda destinada a generar un clima, diuen, d'hostilitat contra els palestins. Amb tot, la Fiscalia de Delictes d'Odi ha assumit la investigació de la denúncia presentada per dos membres de l'Organització Juvenil Socialista i ara haurà de decidir si en presenta la seva o bé l'arxiva. Es dona la circumstància que Rahola va dirigir una querella precisament contra els dos denunciants per llançar-li pintura en un acte a la Garriga l'any 2024 en protesta pels seus missatges a favor del sionisme.
9: I en el Temps de Cultura expliquem que Josep Maria Mestre serà el nou director del Teatre Nacional de Catalunya, substituint Carme Portacelli, la primera dona que l'ha dirigit en tota la seva història. Mestre entoma un mandat inicial de 4 temporades, prorrogable fins a 3 més, i s'incorporarà l'1 de setembre. Així ho ha donat a conèixer aquesta tarda el Consell d'Administració del Teatre Nacional de Catalunya. D'altra banda, Barcelona es converteix des d'avui fins diumenge amb l'epicentre europeu de l'electrònica, amb la 33a edició del Sonar, que ha arribat renovada amb nova direcció i un Sonar dia i un Sonar nit unificats al recinte Gran Via de Fira Barcelona. Mentretant, aquest matí ha començat la programació del Sonar Més D, també amb un nou emplaçament, la Llotja de Mar, on ha estat aquest matí la nostra companya Montse Soto.
10: Instal·lacions com la que escolteu, Astral Twin, on dos braços robòtics creen pintures aquàtiques amb tinta, o Superb, una escultura sònica que crea a través de la veu humana.
11: Bonjour, je m'appelle Fromo.
10: Aquestes són algunes de les instal·lacions que aquest matí han obert el Sonar Més D a la Llotja de Barcelona, que amb la seva exposició i amb totes les seves activitats pretén superar la relació passiva que tenim els humans amb la tecnologia per establir una interacció més fructífera. D'aquí en part, el concert inaugural Improve IA, a càrrec del pianista de jazz Ignasi Terrassa, que ha estat improvisant per la intel·ligència artificial i aquesta li ha retornat la seva pròpia creació generada. 33è Sonar que enceta nou director, François Jusic.
12: Es imperdible, es como una edición, ¿no?, casi cero en la historia de Sonar.
10: I que compta amb caps de cartell històrics que s'estrenen en el certamen, com els britànics de Prodigy. Cristian Soares, cap de programació.
13: Este año tenemos a The Prodigy, a referentes del rave británico, que actúan por primera vez en el festival después de 33 años queriendo tenerlo.
10: També pioners com Cabaret Voltaire i retorns com el del raper londinenc Skepta, Mother Selector o les sessions de Millie Lenz. Avui de 5 a 3 de la matinada, però demà i dissabte fins a les 7 del matí.
9: Doncs amb aquest primer tas deixem aquí i posem punt i final en aquesta edició migdia. Gràcies per la seva atenció, que passin molt bona tarda.